0: Calvin Harris agus Jazzy le céile ag ibre a Carla Haid de rag ón bhirt a chuile céile gafa gafa amach sa machlo sin a bhí satisfy rima sin a gifre cuig Stella Lefty's Boston agus a raiglin a rís to gifre a trí an tacht in seo ag titham on top spot Olivia Rodrigo drop dead
1: hit 13 a heron 3